0: resucitado.
1: Gracias, Siloé.
0: Moltes gràcies, Siloé.
1: Ara sí.
0: Ara sí. Rebem el Papa amb l'himne creat per la visita Coral Lumière, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona, que dirigeix en Carlos Checa. Alça la nit!